0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de...
1: 7 de Ràdio. 99.2. FM.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat Otro éxito.
2: Con la mano levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Esta es la radio con más éxitos, con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Cascata Bros.
1: Caribe Mix 2012.
0: Levanta la mano para arriba.
2: Dale.
3: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio.

xoca pel centre, plaça Catalunya, badant, donant toms, au, ja se m'han cagat dos coloms. Mai més no faré nets aquests pantalons.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Fetty, Nicole.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
0: Despierta tus sentidos.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Set de ràdio, 99.2 FM.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a 3w.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Despierta tus sentidos.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibril·lador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio, 99.2 FM.
2: Esta es la radio con más éxitos, con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta 7 de ràdio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
5: Mira,

0: entre la multitud.
1: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar: fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Connecta amb nosaltres a través d'internet. 3w.7deradio.cat.
3: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor sin.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio.

0: alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
4: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Set de ràdio. 99.2 FM.

0: vols col·laborar amb nosaltres, envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig.
1: Sempre Ràdio. 99.2 FM.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: veure... Tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos, con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

hi ets. No sé ni si tu ho estàs passant tan malament. Ara que he pres una decisió pels dos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Quieto parado.
1: Te volvemos en un periquete.
2: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Escolta, set de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: tus temas.
1: Es Avicii.
0: Sesiones.
1: Remixes.
0: Y todo lo relacionado con el Tito Serrano. Está aquí.
2: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
3: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
4: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Ràdio. Aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres. Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: esta es la radio, la rock.

0: set de ràdio. Són les 8.
1: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.
2: Molt bona hora a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou?
3: És així, Gerard Cissé.
2: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
2: Bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, deixa'm presentar el Walter, que ve des de Lleida una vegada més. Walter, què tal?
4: Sí, avui estic molt eufòric.
2: Ah, sí?
4: Sí.
2: Ja et veig.
4: No sé, avui és un dia que déu-n'hi-do.
2: Et veig amb moltes ganes.
3: Sí. Sempre bé, amb actitud, el...
2: Sí, amb molta actitud.
3: Ens agrada molt.
2: Sort d'ell. I tenim el Goret també, el tècnic de so de capçalera.
5: Hola,
2: i tècnic col·laborador de tot. Com estàs? Tot bé?
5: Hola, tot bé.
2: Tot bé, perfecte. I avui amb nosaltres tenim una persona molt especial perquè el tema que tractarem té molta relació amb la nostra convidada. Quin és el tema?
3: Efectivament, el tema és pel·lis al cine o a casa.
2: Oh! Mm. Té bona pregunta aquesta, i és que nosaltres tenim a l'Elsa Aguilera, coneguda a les xarxes socials com Crispetes de Lluna, que parla sobre cinema, especialment cinema asiàtic. Correcte. Com estàs, Elsa? Benvinguda.
6: Nerviosíssima.
2: No, home, no!
6: No! M'esteu desvirgant en això dels podcasts, així que...
3: No,
2: sempre hi ha una primera vegada.
6: Correcte.
2: Doncs escolta, benvinguda. Aquí tu has de venir a passar bé, nervis res, perquè bàsicament es tracta de dir el que et surti, vale? Clar que és veritat que tu estàs acostumada, no? Tot controlat,
6: pausa,
2: la càmera,
6: play,
2: pausa,
6: correcte.
2: Aquí és una aventura, però ja comencem amb la primera pregunta. Fes-li, Marina.
3: Ah, em toca a mi. Ostres, sí. Quants podcasts portem i encara no m'ho sé,
2: la dinàmica.
3: Quan he de parlar.
4: Com estàs?
3: Ah, és molt important per nosaltres saber si tu ets de veure pel·lis al cine o a casa.
2: Ah,
6: és que depèn.
2: Ai,
6: ja comencem, no? Una mica així. Depèn molt de la pel·lícula. Hi ha pel·lícules que, com que dius, l'he de veure sí o sí al cinema, quan hi ha efectes especials, que dius, sí, això no m'ho puc perdre allò en una gran pantalla, i altres que dius, la típica pel·li de diumenge que em podria veure perfectament a casa meva al sofà.
2: Vale.
3: Sí, oi? Em passa,
2: molt bé. Molt
3: sí,
2: bé.
3: Sí, sí,
2: escolta,
3: sí.
2: Però veus? Molt polite, ja? Molt política, sí.
6: No ho tenia preparat.
2: No, doncs fantàstic. Doncs mira, t'explico, Elsa, nosaltres, abans d'entrar en matèria, perquè sempre aquí algú, ens dividim i defensem coses. Tu què defenses?
4: El cinema.
2: Al cinema.
4: Al cinema, totalment.
2: En el cine.
4: En el cinema.
2: Tu, Marina, què defenses?
3: Jo, que em tocava, jo crec que el cinema.
2: El cinema. Jo defenso casa, absolutament. Vale? Defenso casa. I tu, Goret?
7: Bueno, pues em toca casa, no?
2: Bé,
7: per descartes.
2: Molt bé. Doncs, dos contra dos, i ella, com que no s'ha posicionat, depèn,
3: bueno,
2: pot guanyar
3: convèncer,
6: o pot perdre. Aviam que escolto i potser m'hi quedo amb una. Sí.
2: Perfecte. Doncs, abans d'entrar en matèria i entrar al debat sobre si veure cine a casa o a una sala de cinema, nosaltres fem un exercici que és demanar-li al ChatGPT, vale, la teva biografia. Així et coneixem una mica més. Per tant, anem a veure què ens ha explicat el ChatGPT sobre l'Elsa de Crispetes de Lluna. Som-hi!
1: El ChatGPT ho sap tot sobre el nostre convidat.
2: Doncs mira, Elsa, jo t'explico. Aquí tens una campana fantàstica, veus aquesta campana?
6: És per censurar?
2: És per censurar el que digui el ChatGPT, perquè pensa que jo faig copy-paste a saco. No contrasto res. Per tant, a vegades s'equivoca.
6: Uh-huh.
2: O a vegades no. Per tant, si consideres que hi ha alguna cosa que diu que està malament...
6: Ah, d'acord.
2: Fa sonar la campana.
6: Molt bé.
2: Vale?
6: Separada.
4: Sona, eh?
2: Sona, mira,
6: segur?
2: Fes la prova.
6: Sí.
2: Vale, perfecte.
6: Oh,
2: perfecte.
6: Sí.
2: Vinga, anem a veure. ChatGPT, què ens expliques sobre l'Elsa? Doncs diu... L'Elsa Aguilera és una creadora de contingut catalana que s'ha fet coneguda a les xarxes socials a través del seu perfil Crispetes de Lluna.
3: Fins aquí bé.
6: Correcte, anem bé.
2: Diu, en aquest espai, Aguilera es dedica a explorar i compartir la seva passió per la cultura i el cinema asiàtic.
6: Bé.
2: Mm-hmm. Molt
6: aprovat.
2: Bé. Viu a Sabadell.
6: Sí, confirmem.
2: I és adoptada.
6: Confirmem.
2: Ah, ostres, i se sap això? Saps,
6: sí,
2: d'on ets o no?
6: Sí. Adoptada de Bolívia.
2: De Bolívia?
6: Sí, hi ha teories.
2: Oh, però si
6: sí,
2: no té res a veure amb Àsia, això.
6: Totalment.
4: Bueno, Bolívia rosa amb l'Àsia de l'altre cantó.
2: Bueno, hi ha molt de mar, eh? Hi ha tot un Pacífic.
6: Hi ha molt. No té res a veure una cosa amb l'altra.
2: Vale.
6: Però sí, hi ha teories, perquè encara no és 100% segur, no tinc allò un document oficial que m'ho pugui dir, però sí, adoptada de Bolívia, perquè allà és on em van trobar. I
2: molt bé.
6: Sí,
2: i vas venir molt petiteta?
6: 6 mesos d'edat.
2: Home,
6: sí.
2: 6 mesos. adoptada per una supercatalana.
6: No recordo res de Bolívia. M'agradaria molt anar-hi i visitar-ho i veure com és la cultura. Vaig retornar quan després vam adoptar el meu germà, que el vam adoptar de Perú, que és al costat.
2: Sí.
6: I vam dir, està a prop, una cosa de l'altra, anem a aprofitar, que conec una mica les seves arrels. I vaig estar-hi, però és que era molt petita, 8 anyets quan vam anar, llavors... No ho recordo.
2: Ah, que molt bé, molt bé. Pues jo, clar, jo pensava que seria, jo què sé, Taiwan, no? Una cosa així. No, res.
6: No. Però aviam, també, de fet, em vaig fer fa poc el de MyHeritage, no sé, la prova d'ADN aquesta.
2: Sí.
6: No m'havia atrevit fins ara i me la vaig fer i estic esperant els resultats.
2: Aviam, quina llàstima no tenir-los ara perquè ens els diguis. Ens podria
6: haver donat com a primícia.
3: Això és una enganyifa,
4: per saber d'on...
6: Clar, perquè és que hi ha dubtes. Hi ha metges que estan dient que per la fisionomia ser una mica més asiàtica, alguns que no ho sé.
4: Bueno, clar, però sí, clar, depèn del...
2: Llavors, de què t'agafa tu? Jo pensava que era un tema de perquè eres adoptada d'allà i per tant... No, perquè llavors el cine asiàtic, per què?
6: Influències friquis dels meus pares, no biològics, òbviament, però els meus pares adoptius, que sempre m'han educat a créixer amb Star Trek, Stargate, Farscape, coses de ciència-ficció, i a partir d'aquí jo em vaig ficant al friquisme. Però en el meu cas em vaig decantar més per el tema manga, anime, i aquí tot deriva.
2: O sigui, et vas anime a fer...
3: Farà moltes d'aquestes, eh? Sí.
2: Vale, està bé.
3: Jo t'he de dir que el del MyHeritage aquest li vaig regalar a ma mare al Nadal, perquè també va sortir un d'una conversa, doncs em faria gràcia.
2: I d'on és ta mare?
3: És una mica enganyifa, això, eh? Sí. Perquè ara no paro de rebre mails... De,
2: tienes
3: un primo lejano en no sé dónde de Estados Unidos. O sigui, és com que et van enviant, tens un 0,00000 algo de percentatge amb aquesta persona.
2: Paga
3: tal.
2: I te'l contactem. Negoci.
3: No sé molt bé com... No sé, és que no, ni els obro, els mails.
2: Però ta mare d'on és que ha sortit?
3: No, ma mare no ha sortit, ha sortit.
2: 100% ibèrica.
3: 100% ibèrica. 100% castilla.
4: Però clar, si repeteixes aquest procés, ha de sortir el mateix, no?
2: En teoria.
3: Sí, no, li ha sortit algú d'Itàlia, també, com coses així.
2: Molt mediterrani.
3: Molt...
2: Sí.
6: M'han dit que sóc mitja esquimal, no sé, serà estrany, però m'ho puc creure, també.
4: Poc es parla als esquimals, eh?
2: Poc es parla.
6: Sí.
3: Tens ganes de parlar-ne?
2: Podríem fer un podcast... d'esquimals.
4: O sigui, amb tot el respecte, però sembla com si fossin com extraterrestres, com si no visquessin i vivim amb esquimals.
2: Bueno, igual que moltes tribus aborígens de Sud-amèrica. No,
6: totalment.
2: Ja que sé. Bueno, seguim, aviam. Diu, el seu contingut se centra principalment en el cinema i altres expressions culturals d'Àsia, oferint anàlisis, recomanacions i reflexions sobre aquest àmbit.
6: Perfecte.
2: Diu, presència a xarxes. A través de Crispetes de Lluna, Aguilera ha construït una comunitat interessant en la cultura asiàtica, compartint la seva visió i generant interès per aquestes manifestacions artístiques.
6: Bé.
2: Diu, va presentar els Premis Hentai Eros Barcelona, una gala que celebra el cinema eròtic hentai.
6: Què?
2: No, això no?
6: No, hagués sigut molt divertit, però... No.
2: Ah, no eres tu?
4: T'assemblava.
2: Diu, la seva presència va generar un gran debat a les xarxes socials, especialment pel vestit sinuós que portava. No, no ha passat mai això.
6: No, hauria pogut ser, eh? No dic que no, però...
3: Existeix aquesta...
6: Això no va dir.
2: Jo no contesto res. Jo... El ChatGPT diu que hi ha uns premis es diu Hentai?
6: Hentai.
4: De la cançó de la Rosalia?
2: No, que són els dibuixos aquests.
4: Perdó.
3: Sí, però la Rosalia refereix a aquests.
6: Sí.
2: Bueno, que de fet hi ha molt Hentai eròtic, no?
3: És que el Hentai és eròtic.
6: La paraula Hentai, de fet, vol dir pervertit.
2: Ah, sí?
6: És la traducció literal.
2: Ah, doncs m'escau molt. Ara entenc per què... Vull dir, no. No estava dient res.
4: Ai, aquesta gente, hentai.
2: Aquesta hentai. Clar, però a més una cosa que jo havia sentit dir, no perquè l'hagi consumit, és que no hi ha pèl púbic.
6: I per què mires a mi per confirmar-ho?
2: Perquè tu ets l'experta.
6: Jo...
2: En el canal...
6: Cinema asiàtic, no anime, però...
4: Hi ha pay public a les pel·lícules asiàtiques?
2: No, en el hentai...
3: És que és animació, el hentai, no? És dibuix.
2: Sí, és dibuix.
4: Que dibuix és ficar-te en dibuix a pelets, ja...
2: Bueno, per fer-ho més realista, doncs veu que no n'hi ha.
4: No n'hi ha.
2: Però ningú pot contestar, veig aquí, eh? Ningú pot confirmar-ho. Molt bé. Doncs serà que el meu amic es va equivocar. Diu, Elsa Aguilera, a més, és una professional dedicada a l'àmbit dental. Actualment treballa com a higienista dental des del març del 23. Abans d'això va exercir com a auxiliar de clínica dental a la mateixa empresa des del 22. Això és veritat?
6: Correcte, ja em fa molta por que ho sàpigues.
3: Bueno, LinkedIn.
6: LinkedIn.
3: Clar. Ah.
6: Correcte.
2: Escolta,
6: vale,
2: i sistema internet.
6: És veritat, no? Sí.
2: Va, ara no... No, ara... No, ara em fa cosa.
4: Ai, aquests moments són una mica...
6: Ja us les he mirat a tots. És algú que ve per defecte. El primer que miro és la boca.
2: Ah,
3: sí, amb quants diners hi ha aquí?
2: Clar,
3: quan puc treure?
2: Que, no, clar, hauria de fer-me
6: alguna cosa. No, està prou bé. Sí.
2: Aquí tinc una mica de...
6: Una mica, però una sí. mica ortodòncia invisalà.
2: Això, l'invisible line aquest. Sí. Ho hauria de fer, oi?
6: T'aniria molt bé.
2: Sí, però sí, és que sí. jo no tinc... O sigui, si
3: no
2: allò...
3: tinc diners.
2: No, si m'ho puc treure, no m'ho posaré.
4: Però què tens? Les tens tortes?
2: No, aquí sí, i les, ah. I les dents també. O sigui, aquí tinc una mica, ja m'ho han dit sí. i tal, però m'haurien de treure primer els queixals del seny, oi? I tal,
6: sí,
2: i...
6: recomanable.
2: Ai, no, quina mandra. No, ja no tinc una edat jo per fer-me això. Oh. És que a més, jo em van treure els de baix, però els de dalt es veu que s'estan obrint així.
6: Que bonic.
2: I llavors algun dia me'ls hauré de treure.
4: I els queixals ja... també?
2: I els queixals també s'estan obrint. Bueno, què tal això de ser... Ets higienista.
6: Higienista bucodental.
2: Si tu no treus queixals.
6: No, m'agradaria molt, eh? Però no.
2: Vale.
6: Doncs el meu recorregut és... Uf, buah, és que si he de començar per aquí ja... Jo tinc la meva carrera de restauració i conservació del patrimoni cultural, que no té res a veure amb medicina, salut, ambiental, ni res d'això. I em vaig treure la carrera, el fet de que... Doncs, veiés que era treballar en un laboratori tancada jo amb les obres no em va agradar, però tot i així vaig dir, vinga, em trec un màster i després un doctorat. Les coses van molt malament econòmicament, perquè jo tot vaig amb beques, no m'oferien beca de doctorat, vaig dir, doncs em poso a treballar. Vaig treballar a Amazon, en hem conegut el nostre amic Jordi.
2: Ah, mira.
6: Entre altres coses...
2: Acaba de venir fa un mes, el Jordi Ortega, us la recomano.
6: Exacte.
4: Que estàs tan lluny un mes, us heu trobat per la distància i heu acabat aquí amb la motxilla del Camino de Santiago.
6: Talla, talla. Doncs això, vaig anar com saltant de call center a call center, vaig dir, ja està bé, això mentalment m'està cascant la vida.
2: És dur treballar en call center.
6: Massa dur.
2: Jo ho vaig fer, eh?
6: No t'ho
2: vaig treballar amb Movistar Fusión.
4: Jo a Deslas i HBO.
6: Ostres.
4: A la primera em van fer fora i a la segona també em van fer fora.
2: A mi em van fer fora de Movistar Fusión perquè no,
4: sempre no venia.
2: Dels
4: treballs de teleoperades sempre m'han fet
3: fora. Però i d'HBO, què havies de fer al call center?
4: Mirar sèries. Era molt guai. Vull dir, tenia molta estona lliure, podies mirar sèries i tal, però clar, al final també volen agilitar les trucades. Sí. I clar, jo...
2: I que venguis.
4: Jo transformo els calls... Jo, bueno, a mi encara em passa quan em truquen, a tot el món diu... I em pren com una dona, perquè la meva veu, doncs, segueix. Llavors jo m'ho passava molt bé, perquè vaig començar a descobrir una varietat de veus que podia fer super relaxant. Es va convertir en una mica teràpia. Perquè a mi em van arribar a dir, nois, aquest típic noi així, pepero, amb una veu greu així, usted, mujercita, tiene una voz muy preciosa.
2: Ah.
4: I jo, sí, un momentito, por favor, le atiendo. Consejé, ¿cómo era su nombre, por favor?
2: Espero,
4: és el que més m'ha agradat. Però el que menys m'ha agradat...
3: Normal que et fessin fora, també et dic.
4: Sí, no... Però sí, sí. No,
3: estava justificat el despido.
4: Aquests llocs que no tens finestres, que estàs tancat, vull dir...
2: No, horrible. Que hi ha 80 persones parlant alhora.
4: Sí, exacte. Però sí, un aplaudiment per tots els que segueixen, perquè si no, no estaríem aquí.
6: Doncs això. Vaig acabar de cansadíssima d'aquests treballs de call center, brutalment cansada, i vaig decidir començar a estudiar i treballar alhora. I una amiga va ser, mira, aquí hi ha feina assegurada, higienista bucodental, i sincerament ara és la meva vocació.
3: Però trobes coses horribles,
2: no? Ja.
6: Però és que a mi em dóna gustito.
4: Jo t'entenc. No. Jo també miro aquests vídeos de dentes, l'antes i el després.
2: Et dóna gustito treure merda?
6: Molt, m'encanta.
4: Els grans de pus. Quítalo.
6: Guilty pleasure, no sé com es diu, però sí, vull dir...
2: Però fins i tot boques pudentes, de putrefactades.
3: I amb llagues. Què és el més heavy que t'hagis trobat en una boca?
6: Bueno, realment, greus, casos greus de periodontitis, amb molt de sarro, que porten ja, no sé si més de 10 anys sense fer-se una higiene i que se'ls estan aguantant les dents per la brutícia.
3: No! I si treus la brutícia, cauen les dents.
6: Bueno, es comencen a moure i si s'ha fet un tractament perquè no es caiguin d'alguna forma, regeneració. M'encanta. Quanta més sang, millor.
4: No, això no, sisplau.
2: Jo tinc una cosa que no suporto, el tubo que...
3: El tubo
2: aquest no el suporto perquè
6: és molt
2: incòmode. No sé per què m'asseca una part.
3: Sí, asseca.
2: El liquidillo va quedant aquí i jo vaig fent... Perquè vull passar... I el liquidillo que a l'altra banda, això sec... I allò... No, és per mi és una tortura.
6: Sí,
2: no, tu, no. Ja vindré que m'ho facis.
6: S'ho passen molt bé amb mi, fins i tot els crius, eh? Jo sí tinc molta paciència, has de tenir molta empatia, jo crec que això ho tinc i realment per això m'agrada, ho disfruto molt.
2: Jo una vegada era l'últim client, havia anat tothom, i la llengua, a mi se'm va movent la llengua, i la vaig ficant al tuboquet, i va fer un tapón, i llavors la màquina va fer com un procés, i de cop i volta va fer el procés invers, la cosa de xuclar va començar a expulsar tot
3: no,
2: el que...
3: No, Gerard, no t'inventis coses. Si és que...
6: Sisplau, perquè això seria horrible.
4: Ets el Mr. Bean català.
3: Sí, sí, total.
2: És que feia la imatge. Tota la salida tot el dia de tothom. Bueno, va, perdó.
4: Quin és el truc? Els hi poses pel·lícules asiàtiques a dalt?
2: Ah, mira.
6: Ai, seria molt bona idea, però molt bona idea. No, per desgràcia, no. Vaig explicant la meva vida, els hi dono un xar, vull dir...
4: Això també.
2: Sí, això està bé, sí, sí. Això està bé. Diu, la seva experiència professional s'amplia més enllà del sector dental. Entre el gener del 20 i del 21, l'Elsa va treballar com a operadora de Quirón Salut.
3: Això sí.
4: A la Quirón.
2: També va tenir una experiència significativa com a auxiliar en una sala de museus, d'un museu esportiu. Va estar allà en un museu esportiu.
6: Quin creieu que pot ser?
2: El del Barça.
6: El del Barça, correcte. Oh! Vaig treballar pel Barça.
2: Però que guai, perquè aquest és el museu més visitat de Catalunya.
6: Una passada.
4: No, jo no m'hi he anat.
3: Uf. Jo tampoc.
6: No, no, és mentida. Vull dir, mal pagat, moltíssims visitants.
2: Hòstia, en sèrio, denuncia.
6: No, no, no, una mala experiència brutal. I un masclisme.
3: Sí, home.
6: Masclisme. No, sí, però jo pensava que això, de cara a futbolistes i coses així, doncs es mantindria allà al límit, però no, és que de cara a cambrers, auxiliars de sala de museu, guia, tot, espai de fotografia, tot. Un masclisme tan bèstia.
4: Arribat al futbol femení al Museu del Barça?
6: Jo crec que... Sí, tenen un espai. Petitet.
3: Al costat del lavabo.
6: Petitet. No. Molt petitet, però està allà.
2: Però masclisme per què? Per què?
6: Bueno, en aquests casos, clar, com érem auxiliars de sala, ens feien... Doncs guiar la gent de this way, per aquí, seguiu per aquí...
2: Ah, que tots són guiris, clar.
6: Clar, tots són guiris.
4: Blue, red.
6: Sí, completament. Aquest camí, sisplau, no us distregueu, no salteu a la gespa, o casos de gespa, saltar... Bueno,
2: és que jo si vaig allà salto la gespa segur. No ho he fet mai, és el meu somni.
6: I clar, jo que no sóc un gegant, precisament, doncs una minion allà parant guiris de 1,80 m, doncs era com, mira, salteu, saps? Què faré? Doncs...
3: No em paguen suficient, no?
6: No, sincerament.
3: Placar un guiri.
6: No, no, no. I total, que hi havia esdeveniments que es feien allà a les sales, s'aprofitaven per fer esdeveniments tancats per gent com més VIP, que eren
3: mira,
6: per fer sopars i coses així. Sí.
3: És que ell, abans hem parlat que...
4: L'altre dia vam parlar de...
3: De que va a discoteques VIP i...
4: No, discoteques... És igual, no. Que a vegades l'experiència... Què deies?
3: Perdona, sí.
2: No, sí, a mi m'interessa. Masclisme. Llavors, a la zona VIP, què va passar?
6: Que només contractaven... Que, clar, era un plus de feina i ens deien, no, però és que només volem homes. Nosaltres, per què serà? Per què serà? Una vegada ens vam aconseguir colar i és que hi havia allà dins el sopar cambreres, però anaven en biquini.
3: No!
6: En biquini, servint el menjar i tot això, i els que estaven allà vigilant la zona eren tot homes. Es va ser com, en sèrio?
3: I jo la porta al mig.
2: Perquè homes
3: puro.
2: En biquini no, eh?
6: No. Dones.
2: Bueno, això biquini, aquest serà un tall viral i ens diran de tot, veuràs. Atenció, va, més coses. Ai, un vídeo del seu canal de YouTube va fer la volta al món després de l'entrevista exclusiva a l'actriu Lucy Liu, filla d'immigrants xinesos coneguda pels seus papers a Los Angeles de Charlie o Sherlock Holmes.
6: Tant de bo, m'encantaria.
2: No ha passat això.
6: No.
2: Aquí s'ha flipat el ChatGPT. Bueno, clar, ha buscat una actriu xina, xinesa. I de...
6: Americo-xinesa.
2: Americo-xinesa. Ja. No sé com dir-ho politement, però no ha passat.
6: No, m'agradaria molt.
2: Quin actor català amb rasgos català correcte,
6: ostres,
2: amb trets orientals, n'hi ha algun?
4: Home.
2: N'ha d'haver algun. Aquell que sortia a Tapes. Jo és que soc molt gran. Saps la pel·li Tapes?
6: Actor català amb fisionomia asiàtica?
2: Sí. Hi havia ja t'ho buscaré. Bueno, t'ho busco ara. Un que sortia a Tapes.
6: Mira, les poques coses que sé és que el doblador en català de Harry Potter, és a dir, del que fa el protagonista de Harry Potter...
2: Ah, sí!
4: És molt bo.
2: Que té un canal de TikTok.
6: Doncs m'agradaria molt.
2: Mitsu... Pot ser que es digui Mitsu? Algo així?
6: Ara no ho sé, però aquest m'agradaria molt.
2: Doncs, espera, és que t'ho vull buscar, però si no és igual.
3: Busca. És molt orgànic fer això, en un podcast.
2: Mira, Alberto Jouli. Mao, feia de Mao.
6: No sé qui és, però és guapot.
2: Ah, veus? Mira.
4: Ens agrada,
3: en Jordi. No em vol sonar,
2: Diu, què més? Ha treballat de teleoperadora a Amazon, vale? Això ja ho hem comentat, bueno, que la teva etapa de teleoperadora, i diu, polèmica per les castellanades.
6: Ai, sí. El panader.
2: Un dels seus vídeos va fer viral per la seva utilització de castellanades, és a dir, expressions en castellà barrejades en català. Aquest fet va provocar una onada de comentaris i discussions sobre l'ús de la llengua i l'identitat cultural, convertir-se en un tema de debat a la xarxa social.
4: Ai, que fort.
6: Sí.
2: Què ha passat aquí?
6: Va haver-hi una pel·lícula que vaig veure asiàtica, que el protagonista és un home que és forner.
4: Vale.
6: És forner, però també és assassí en sèrie. I llavors vaig començar a parlar 40.000 vegades la paraula, en comptes de forner, vaig dir panader.
4: Molt
3: bé. Bueno, no és greu.
2: Benedet.
3: No és greu.
6: I així.
2: Benedet.
4: Oh, però... Abans te... bueno, fa sí. un mes et vaig dir que tenies mans de panadera.
3: És veritat.
6: En vale. algun lloc deu ser correcte. En alguna...
2: Segur que a València. Eh? A Alacant aneu a dir Benedet.
6: I sí, sí, va ser com tot comentaris, i em sembla molt bé que corregiu, hi ha gent que ho agraeix molt, però també vigileu quina és la forma de dir-ho, perquè jo he conegut casos que si corregeixes, depèn com ho fas, llavors comences a tenir un rebuig molt gran al català.
3: Yeah.
6: I deixes de parlar-lo, perquè com no ho dius correctament del 100%, dius, doncs ja no en parlo. I clar. Dic, ah, oh, vigileu, sisplau.
2: Clar, clar. Jo vaig veure el vídeo que deia.
6: Et va fer mal, a mi em va fer mal, eh?
2: El què?
6: Reveure tantes vegades d'escoltar la paraula Benedet.
2: Ah, no, que vaig veure el vídeo que deies en el vídeo anterior feia una
6: castellana. Ah, d'acord.
2: I vas fer un vídeo explicant-ho.
6: Sí, sí, sí.
3: Ja en faig moltes aquí, també.
2: Ja ho sé, ja. Però bueno, no passa res, t'estimem igual.
3: Però com no ens veu ningú...
2: Exacte. No ens generem debat.
3: Exacte.
2: Veus, això vol dir que tu et veu la gent.
6: Sí.
2: De fet, vas col·laborar amb el Mantinc el Català, també, no? O t'han agafat un vídeo, això, o no?
6: Pot ser.
2: És que és una gent... Sí? Et sona això del Mantinc el Català? Eh que sí? O et van agafar un vídeo teu o algo? Que sí? Ah, veus. Sí, sí, sort que tenim.
6: Perdó,
2: el teu assessor.
6: Ja.
2: El teu assessor que t'ajuda.
6: El meu manager.
2: Doncs bé, has fet sonar la campana, què?
6: Parell dos, de cops. Dos.
2: Bé, molt bé, molt bé.
4: No,
2: i
6: la Lucy Liu.
2: Sí, sí. Molt bé, el ChatGPT cada cop l'encerta més.
4: El ChatGPT és pistis, és molt somiador.
2: És molt somiador.
4: Sí,
2: sí, sí.
4: Sí, sí.
2: És pistis, segur. Tu què ets?
6: Virgo.
2: Val, balança. Que et diran de tot. Ai, verge,
3: no,
2: verge.
3: No, balança, no, balança.
2: Verge.
6: Verge.
2: Virgo que et diran de tot.
6: Ah, verge.
2: Sí.
4: Virgo, Virgo i verge és el mateix?
2: Sí. Ah. En català és verge.
4: Verge.
6: Doncs verge, soc verge.
2: Sí, que sona malament, però és així. D'horòscop, d'horòscop.
6: D'acord.
2: Ara ja sí que entrem en matèria, anem a discutir sobre veure el cine, veure
4: discutir
2: les pel·lis.
4: Discutir està ben dit, és que ara m'estic fixant més en els fallers catalans.
2: Discutir, anem a discutir.
4: Anem a discutir.
2: Sobre... on volem veure pel·lis, si a casa o al cinema. I jo defenso a casa. Som-hi!
1: En Gerard t'ho sap tot sobre el Top 10.
2: Bé, jo t'explico que la meva secció es diu 10 coses que, i en aquest cas diré 10 coses que odio profundament d'anar al cine. L'última et sorprendrà. Això ho faig pel TikTok.
3: Ja no sou? Es fa això tampoc, Gerard.
2: Ja
3: TikTok,
2: està passat
3: en
2: moda,
3: sí.
2: No? Joder, tio, estic fatal, eh? Mateu-me. Podeu comentar el que vulgueu, vale? Però entendreu per què és molt millor veure cine a casa, i no perquè defensi casa, sinó perquè el cine és una merda. Vale? Uh-huh. Punt número 1. La gent que parla durant la pel·lícula. Això és un clàssic que jo odio profundament.
3: Però jo sóc aquesta més a casa que al cine. Sí, jo si veus una pel·li amb mi, a casa la comento, al cine estic callada.
2: No, però hi ha gent que al cine està parlant. O sigui, jo estic veient una pel·li...
4: Realment al cine ningú parla.
2: No,
4: s'escolta un...
2: No.
4: A casa et salta el gat cap a la faldilla, les crispetes. Ara vés a aixecar-te, ara el veí, ara el telèfon que no el tens mutejat.
2: Walter, jo he... gent... parlant molt fort. Clar, també depèn d'on vagis.
6: És la que anava a dir, depèn del cinema.
2: El cinema de la maquinista, que està aquí al costat, clar, el perfil de gent és de parlar molt.
3: A veure, Gerard.
2: El perfil de gent és gent... de
3: classista.
2: No.
6: Jove.
2: Jove o no tan jove? Jo tenia... No, ja, senyors... Intenten
6: salvar-lo.
2: Senyors...
4: Ja.
3: No t'has agafat,
2: senyoros,
3: No t'has agafat el salvavides que t'acaba de tirar.
2: M'és igual. Estranyament tots castellanoparlants.
3: Ai, ja
2: no. És una realitat.
6: O sigui, si criden en català et semblaria bé.
2: No, també m'enfadaria, però és que no criden en català. No puc suportar. No? Escolta, m'és igual, és la realitat. És la realitat. Segona cosa, mòbils.
4: Mòbils.
2: Però ja
4: mòbils.
2: No el so.
4: Em veu la pel·lícula del mòbil?
2: Eh?
4: Què?
2: No el so.
6: Context,
2: no el so que truquin.
4: Vale.
2: És que la gent mira el mòbil.
6: Ah, sí.
2: El watch, veig llums. Jo estic veient la
3: gent
2: pantalla.
3: Mira el mòbil.
2: T'ho juro, la gent no aguanta. La gent ja no hi ha...
4: Sí, és veritat.
2: Ja no hi ha retenció.
4: Però què té a veure aquí a casa amb el cine? El mòbil està a casa i al cine, i tothom mira el mòbil a casa o al cine.
2: Però una cosa és mirar... Estic mirant una pel·li, veig la pantalla i de cop i volta se m'il·luminen dos persones aquí, i a més ho veig el WhatsApp, i veig que mira el WhatsApp i contesta, estoy en el cine.
4: Vida, Gerard, vida. Que... La vida té coses, té mòbil, butaca,
2: però tu vas al cine a veure i a gaudir una pel·lícula, no a Calapenya. Però és veritat, això, la gent mira el mòbil. Al teatre també ho fan.
6: No, amb això t'he de defensar. Vull dir, el que costa dir, vaig entrar al cinema, vaig a pagar el mòbil, qualsevol cosa, una urgència, prèviament, i així, durant la pel·lícula, no el toques. No? No, molt hater?
3: No, sí, estem d'acord.
2: Horrible. Una altra cosa que no suporto, que és la gent menja. Cada cop menja més al cine. Abans, unes crispetes... les toleraves.
3: Ui, jo he arribat a portar un McDonald's sencer, un menú.
2: I què passa amb el McDonald's que la gent porta? Fot una catipé que tu estàs allà vine... Hòstia, el pepinillo i a la salsa.
3: És que jo soc d'anar al cine de La Maquinista i de parlar castellà.
2: Exacte, ets tu! És el teu perfil màxim. No puc suportar la gent que... Però hi ha gent que, a més, tu fots hamburguesa en l'abric. Per
3: no,
2: passar.
3: No, jo
2: no
6: ara ja deixa, no?
3: Agafo la bossa i li poso l'abric a sobre, així a la mà.
2: Bueno, vale,
3: ja tinc la tàctica agafada.
2: Diu no, clar, vale. No. Doncs no puc suportar. Però ara, per exemple, a La Maquinista ja et fan perritos.
6: Clar.
2: Et fan, fan tequeños.
6: Què és això?
2: Home, això és veneçolà, els dits de formatge...
3: I per què li fas com si ho hagués de saber?
6: No, ara ho he de saber.
2: No, perquè...
3: No pares.
2: Els tequeños, no? Tothom sabeu els que són els tequeños. Sí. No sabeu el que són els tequeños.
4: És formatge rebossat amb
2: sí,
4: pa.
2: Exacte. Sí.
4: Que no els acaben de fer bé. Jo sé que a algun lloc del món els faran molt bé, però jo els que he provat aquí no.
2: No. Jo, els que, jo et dic jo que els bons són boníssims. Número 4. Seure a les primeres files quan no hi ha puesto. És horrible.
3: Ostres. Sí.
4: Pitjor... a la cantonada del tot.
2: També, també.
4: Veus les cares amb una dimensió...
2: Veus la gent deformada.
4: Sí,
2: molt d'acord. Si estàs, a més, mals de coll, perquè mires la peli o molt torçat o molt cap amunt.
6: Completament. En el meu cas, hi vaig veure el Senyor dels Anells, Les Dos Torres, versió extendida, perquè no me la volia perdre sí o sí, i amb el meu pare allà... va valdre la pena.
3: Moltes hores. Quant dura aquesta peli?
6: No sé, versió extendida, clar. Sí, sabés.
2: Torticoli aguda.
6: Totalment. Però va valdre molt la pena.
4: Mai has d'anar al cine a una estrena. Has d'anar ja quan ja...
6: Però és que és el Senyor dels Anells.
2: Clar.
6: Bueno, era.
2: Número 5. El típic gegant capgròs que s'asseu davant teu. Això és frustrant, incòmode i és sobretot si porta... Jo què sé, si tu has fet allò de... Em mouré una, no?, per deixar un espai i no seure al costat d'algú que... per deixar... Ai, això és una altra cosa que jo no suporto. Tocar colze amb colze menys veig algú...
3: amb desconeguts.
2: Amb desconeguts, menys una pel·li. Jo deixo un espai i va i se t'asseu i després penses, merda, aquí al costat hi hauria un espai de millor, però la senyora aquella ja ha deixat tot de brics. No? Ha dit, ja que aquest senyor ha deixat un espai i t'acabes veient anar girant per veure la pantalla.
3: Sí, això fa molta ràbia.
2: No puc suportar-ho.
6: Però de debò, vosaltres que sou tan alts... Sí?
2: Jo alt?
6: Home, més que jo segur.
2: Jo faig 1,72,
6: Jo metro i mig.
4: Jo soc dels que em sento malament i jo me baixo més així a la cadira.
2: Ai, gràcies, Walter.
6: Perfecte.
2: Tant de bo seguessis tu el meu davant.
4: Sí, però perquè ho faig perquè la posada també és més còmoda, no? Jo soc dels que... Ah, bueno, una altra cosa, perdó. Soc dels que em trec les sabates, així.
3: Ai, jo també ho faig, això!
6: No.
3: Jo també ho faig.
2: Aquella olor a tequeños del formatge no era el tequeño.
3: Jo compro el McDonald's per dissimular l'olor de...
2: La furtó de peus.
4: 2 hores i mitja, allà no aguantes. Vull dir, aquell peu era de respirar. No.
2: Què fas? Però ets el típic que et fots el peu sota el cul, també, que fa com...
3: Sí.
2: Sí, no?
3: Sí.
4: Bueno, home, totes les postures possibles a un cine les he fet.
2: I fas allò de posar els peus sobre el seient de davant que li va al clatell
4: ja
2: del davant.
4: No, això és una falta de respecte. No.
3: Si no hi ha ningú, sí.
4: Ah, si no hi ha ningú, és una altra cosa.
2: Oh, bueno, que horrible! I clar, tota la catipé de peus i de fut... Bueno, en fi.
3: Hem deixat passar una frase que ha dit el Walter, que és que ha fet totes les postures possibles en un cine.
6: Ho ha deixat caure.
2: No. I a més aquí, dels peus també, no?
3: O sigui, tu ets el típic que va al cine a... Això sí que fa ràbia. Al cine va a veure la peli, no a fer manetes.
4: Exacte, no, bueno, manetes.
2: Manetes, no és
4: donar-se la mà, està molt
6: una mica.
3: Bueno, sí, però ja està, després ja estàs escoltant.
2: Clar, i deixes allà.
4: I deixes-me aquí.
3: Però i quan escoltes... tota la peli de la gent que va a fotre's al lote. Hi ha molta gent.
2: Però clar, aquest soroll que era un petó?
3: Eren burrets.
2: O era una
6: hentai.
3: Era un burret, no era hentai.
2: No era la palleta per veure i la palleta per...
3: No, era burrets, d'adolescents.
2: Aquest soroll era de burrets,
6: Però ja no molesten aquests perquè se'n van al darrere de tot.
2: Clar, aquests no han de fer molt escàndol, O sigui, ha de ser un coit molt furtiu.
3: Home, coit no, Coit ja... Bueno, passa.
2: Vinga,
3: passa de punt.
2: Diu, número 6, els anuncis del principi. O sigui, a mi em fot molta ràbia que hi hagi El millor.
4: Hombre,
2: els anuncis
4: són... Mira, vivim en una societat que estem cansats de veure anuncis al mòbil, però tu arribes al cine amb aquella pantalla gran, aquell sonotone de... Pumba, prova este pan bimbo. I és com, buah, és que sortir del cinema és com, buah, però quina bona publicitat. És com, ho veus en pantalla gran, és el Hollywood dels 60.
2: No ho puc suportar perquè jo ja he pagat una entrada. Si jo pago una entrada, per què m'haig de menjar uns anuncis?
4: Perquè tens mentalitat no. Catalana.
2: No, a veure, si jo pago entrada, no hauria de veure anuncis, hauria de veure la peli. Si no, si veig anuncis, pues... No pago entrada.
3: A mi m'agraden els tràilers de les altres pel·lis que no he anat a veure. Això i que sí, no veuré també. Mai i sempre penso, ai, aquesta pel·li l'aniré a veure. Després no vaig mai, eh? Però...
4: Totalment. I a part sí. Que són aquests minuts que també, bueno, sempre som, almenys en el meu cas, sempre soc d'arribar tard. Al... Llavors aprofites per la cadira, perquè les la llum està oberta, ara t'anuncien aquí la nova...
6: S'agraeix.
4: IMAX, bueno, pues, s'agraeix. Bueno,
2: sou uns bonassos. En el número 7, els horaris incompatibles amb el sopar. Per què les pel·lis les posen en uns horaris que no va bé sopar? O és a les 7 de la tarda i acaba... perdó, solen ser a les 8. Molts horaris de pel·li són a les 8.
3: Sí. Hi ha horaris de tot, no?
2: No, però llavors dius... Sopar abans no és un berenar gordo. I hi ha sopes molt tard a les 11 que està tot tancat. O passes gana veient la pel·lícula.
3: O et compres un McDonald's i sopes al cine.
6: Clar, les crispetes.
4: Clar, bueno.
2: Sou uns avançats al meu temps. Després, el número 8, els nens. A mi m'agraden les pel·lis de Pixar, les pel·lis de Disney, i els nens, estem d'acord, eh?
6: Sí, una mica. Però també, ja, repetim, depèn del cinema.
4: No és veritat.
2: Hi ha nens...
4: És el millor del cinema. Vull dir, tu veus una pel·lícula del... Jo vaig anar fa dos anys, una pel·lícula del Doraemon i el Nobita. Estava ple de nens. I és com tornar al cole. Estàs allà, un moment. Només que surt el dinosaurio del noi i tothom... I això no ho tens a casa. És la vida al teu costat. Has de saber... No, és com... Què passa? Que ets massa home, que només saps fer una cosa i no saps fer dues coses alhora. O sigui, què ens passa als homes? Què ens passa a les dones? Què ens passa a la humanitat? Que no sabem disfrutar del que ens envolta amb lo que estem, amb la cultura que estem mirant.
2: Walter, els nens molesten. O sigui, nens plorant, nens cridant, nens que les pares que s'han d'aixecar, pares que no fan callar els nens. Nens corrent pel passadís amunt i avall. Ah, bueno, d'acord. Pues critiquem els pares que van amb nens. No aneu al cinema amb nens, encara que sigui una pel·li infantil.
3: Que els nens també tenen dret al cine.
2: Els nens que ho vegin al Netflix a casa, que els hi posin la tablet, allà, embobats, callats, jugant al d'això.
4: És pitjor una pantalla de mòbil que no un nen cridant o saltant.
2: Nou, número 9, haver-te de desplaçar. Això és una merda. No, clar, a casa, poses play.
3: Tu, és un senyor dels 90
4: anys. Quins plans fas si no surts d'aquest? Què fas?
2: Una merda.
4: Anar a comprar-te un llibre.
2: A més, ara mateix, les pel·lis que posen al cine, al cap de 2 o 3 setmanes ja estan a les plataformes.
3: Sí, això passa.
6: I 2 dies.
2: I 2 dies.
6: El Capitán América ja ho està.
2: Què? Capitán América ja ho està? Però si està en cartell encara.
6: Sí.
2: Doncs veus, no et desplaces, no hi ha nens, no hi ha caps de gent, no hi ha olor a halo. Bueno, i l'últim, el punt últim, que aquí és impossible que no estigueu d'acord amb mi, és la gèlida temperatura que fa als cines.
3: Això passa.
2: T'has de portar un abric, no? T'has de portar una jaquetilla. Jo he vist pel·lis per Sant Fred. Sí, jo he arribat en un estiu a ficar els braços dins la samarreta.
3: Sí, jo també ho he fet, això.
2: Del fred que tinc en el cine.
4: Bueno, és com un avió. El braç al costat, el fred, aquestes coses poden passar.
2: Horrible, horrible. Jo no sé què costa posar una temperatura agradable.
3: Ja, per què ho fan, això?
6: No
3: ho
6: sé.
2: No. Fa molt fred, al cine. Estem d'acord o no?
6: Sí, però també rotllo parella també s'agraeix, no? Allò més apropadets, més...
2: Bueno, clar, si no...
6: No?
2: Ah!
6: Ui, l'expert, espera.
3: A veure.
4: No, hi ha una cosa que al cinema passa, que a diferència d'un bus que dius, vinga, clink, i puges... Ai, el cine no ho pots fer.
6: Alguns sí,
4: allò
6: alguns xoca, no.
4: Llavors te vols recolzar que entrar en el que... No, t'has de ficar l'àbric aquí, t'has de...
2: Sí.
4: Vull dir, no és molt còmode un cinema per compartir... El pecho a pecho.
2: Això, ficar-te la palanca...
6: Què?
4: Marina.
3: Ni jo l'he entès. No puc arreglar-ho perquè...
2: El espatlleguet queda... Pues, tia, seus a sobre. Bueno, és igual. En fi, les meves 10 punts, jo crec que us he...
6: Convençut?
2: Us he convençut.
3: No, gaire.
4: Jo crec que
6: em sap greu.
2: No?
6: Em sap greu, no. No, de moment vot per... No.
2: Bueno, doncs Marina, és el teu torn. Ja, t'ho he deixat bé.
3: Gràcies.
2: Anem a l'edició Millennial. All right.
1: La Marina ho sap tot sobre l'edició Millennial.
2: Molt bé, Marina, tot teu.
3: Vale, doncs
2: però l'Elsa, o sigui, jo ja he fet el que deia ella amb el del català,
3: sí.
2: He fet l'efecte contrari.
6: Completament, totalment. Fa greu.
3: Jo a l'edició Millennial, bàsicament, parlo de coses millennials, de la nostra adolescència, infància...
2: Perquè tu, Elsa, quina edat tens?
6: Jo tinc 33, tu dones 91.
3: Ah, mira, doncs més o menys, sí.
2: Tu també.
3: Ets millennial, com jo.
6: Sí, ah, que bé!
2: Tu ets 33?
3: Jo 32. Faré 33. Faré. Encara queden uns mesos. Llavors, clar, jo quan pensava veure cine a casa... Què era la nostra època veure cine a casa? Era anar al videoclub.
6: Ai, sí.
3: Que era una cosa superguai,
6: era
3: de fet.
6: Era maquíssim.
3: Ai. Era molt guai, una cosa molt nostàlgica.
2: Clar, tu
3: que...
2: videoclub no...
4: Videoclub... No, perdó, saps que estava pensant que ja tinc 30 anys.
3: Ai, pobra.
4: M'he agobiat.
3: Pobra.
2: Ah, clar, ja has fet 30 anys ja.
4: Sí. M'acabo d'agobiar i... Clar, que ara em preguntaran, tu ho tens mirant i estic als 20. Dic,
2: no, clar, ja tinc 30.
3: Ja. Ara que ha passat un mes d'últim programa.
2: Ha passat
3: programa.
2: Un mes d'últim programa ja estic, i has fet 30, ja estic.
3: Què tal l'aniversari? Va anar bé?
4: Bueno.
2: Ho has celebrat a lo grande? Sub i baja, ja. A partir dels 30 ja passa això del sub i baja.
4: Perdó.
3: Bueno, però el videoclub sí o no? Tu havies viscut videoclub? No.
4: D'anar al videoclub sí, només a la biblioteca. A la biblioteca per agafar la peli.
2: A la biblioteca, això deu ser coses de Lleida.
3: No, es pot agafar... No,
6: sí, a la biblioteca, no?
3: Sí.
4: Que després no les tornaven i el mail, sisplau, torna, que està...
3: Sí que podies agafar DVDs,
4: sí,
3: a la
4: biblioteca. Sí,
2: tu havies arribat a fer allò del videoclub que era electrònic?
4: Amb
2: una pantalla?
4: Ah.
2: No, com si fos un caixer i tu anaves passant la pel·lícula que volies, apretaves i...
6: Sí!
2: Sortia.
6: Jo he vist l'impàs de parlar amb persones després amb la màquina.
2: Sí.
3: Jo això no em vol sonar, eh?
2: Sí, jo a Ripollet me'n recordo que hi havia una.
3: No, jo no parlaré molt perquè ja vaig parlar un dia de videoclubs. És que se m'acaben els temes del passat. Ja.
2: No, està bé, està bé. Però
3: era com per fer una mica a l'apunte aquest de videoclubs. Sí. Bé, no? Però com ja no hi ha videoclubs, una pena, he d'anar al cine, llavors. Vale. I parlaré doncs, de coses que passaven quan anaves al cine. Anàveu molt al cine de petits,
2: jo,
3: o no?
2: Sí,
3: havia
2: sí.
3: Anat
2: jo el de Cerdanyola, sí, molt, el cursal de Cerdanyola, molt.
3: Tu sí? Els teus pares volien... No t'estimaven gaire?
2: Ho recordo...
3: Anar a la muntanya, no, al cine.
2: No, però ho recordo més de petit. Clar, m'he anat a l'adolescència i anava amb els amics, molt.
3: Ah, és veritat.
2: Amb 12, 13, 11, potser.
3: Sí, que era un planazo.
4: Sí.
3: No? De...
4: I saps quins cines recordo més a nivell... No sé si també us ha passat. Els cines de la Fresca.
2: Home, i
3: ai, sí.
6: Zero.
4: Jo vaig recordar veure Spider-Man, sí, la primera, sí, Spider-Man. Sí, sí. Fora, és el màxim record que recordo d'haver anat a un cinema.
2: Sí, el cine de la Fresca era molt guai.
4: Sí, molt guai.
3: Però de peque, això?
4: Sí,
3: jo,
4: sí.
3: Jo de més gran, eh?
2: Jo sí, també, perquè gran, jo me'n recordo que al Pens, en un lloc proper que es diu La Lou, ho feien, i també algun altre he vist de Cine de la Fresca que m'encantava.
3: I de pel·lis així de... Jo faig preguntes perquè m'he preparat moltíssim la meva secció.
2: No,
3: aleshores us estic fent com una entrevista.
4: Sí,
3: no, quines pel·lis recordeu així més mítiques d'haver vist al cine de peques?
4: Harry Potter, Spider-Man...
2: Però hem de pensar en pel·lis asiàtiques.
6: Crepúsculo, perdó. Jo, Crepúsculo.
3: Saps que l'he vist aquest cap de setmana, Crepúsculo?
2: Ah, que l'han fet el dimarts.
3: No l'havia vist. No l'havia vist i l'he vist...
6: Això és molt millennial, eh?
3: Sí, ja ho sé. És una època millennial que em vaig saltar.
4: Perquè jo l'he vist ja de gran i dic, uf, però si no valia tant la pena com m'agradava fa uns
3: anys. Vaig riure, la veritat. Clar, és que jo no he sigut mai fan de Crepúsculo. Llavors, clar, la vaig veure perquè era algo molt millennial que havia de veure. O sigui, és algo que has de veure.
6: S'ha de veure.
3: I vaig riure bastant perquè, home, la comentadeta així...
6: És molt tòxic tot, és tan maco.
3: Sí, és tot horrible.
2: Jo soc més de Old Boys.
4: Old Boy és una pel·lícula...
6: Old Boy.
2: Ah,
6: la pel·lícula surcoreana.
3: Ah, és boníssima.
2: Era per quedar,
3: aquesta pel·lícula.
2: Per quedar com de cultureta.
3: És
2: estic
3: molt
2: entre
3: guai.
2: Paràsitos i aquesta.
4: Ah, doncs... Paràsito, la del dit que... Bueno, és que jo he anat molt al cine de Sitges, saps la que li surt un dit?
6: Sí, que està basada en un anime.
4: Sí. Però ara jo t'haig de dir... Perdó, però et deixaré una mica pel terra.
2: No, però jo no dic
4: aquest. Jo soc més d'Ozu. Ozu, sí, això sí que és cultureta.
6: Ozu és molt...
4: És antic, blanc i negre,
6: sí.
4: Cine Tokyo.
2: A veure, explica'ns
3: què és.
6: No, jo tampoc no en sé tant, eh? Però sí, cinema antic, blanc i negre, els inicis de...
2: Godzilla.
4: Un dato a destacar que ens he dit a la taula. metes una carrera de cinema, 4 anys.
2: Ah, és veritat. Ah, és veritat. Clar, clar, és home, veritat. És veritat.
6: Quina pressió, llavors, perquè em convideu aquí a tenir un expert.
2: Però jo la Parasitos em referia a aquesta recent.
6: Sí, sí, jo l'he seguit la beta, vale. Però sí. Mm.
3: Sí. Sí, que sí, després sí. Vam, estan fent ara, no volíem fer com una segona part o
2: pot
3: alguna
2: cosa semblant. O Tren a Busan, o com es deia aquesta?
6: Sí, Tren a Busan.
2: Aquesta també.
6: Sí, sí, sí.
2: És que... estic pensant en pel·lis asiàtiques que m'hagin...
3: Ai, recomana'ns... Jo ja passo de la meva secció.
6: Ja, sí, jo anava, estava encara amb el teu.
3: Recomana'ns algo així.
2: Sí. Todo mismo, todos lados, en todas partes.
6: Sí.
2: Aquesta és guai.
6: Sí, aquesta està molt xula.
2: L'heu vista?
6: No es considera oficialment asiàtica.
2: Merda.
6: Perquè és de productora americana, però la majoria d'actors i tots són asiàtics, així que molt bé.
2: És el nen del... Tu has vist El Templo Maldito, del Harrison Ford? Del,
6: Indiana
2: del...
6: Jones.
2: Sí. Pues aquell nen... és un dels protes.
6: Ah, és sí? El prota, sí, sí, sí.
2: I va guanyar l'Òscar i tot.
6: Es va emocionar tant. Ai, és maco.
3: Sí. Ah, sí.
6: Si podeu buscar el vídeo, és preciós. Ai, quan l'entreguen. Sí. Pel·lícula recomanable de cinema asiàtic. Què us agrada? Drama, comèdia, terror? De dibuixos?
2: Totoro. El Totoro.
4: Ah, yeah. Bueno,
3: Your Name.
6: Oh, Your Name.
3: Increïble pel·lícula,
6: eh? T'encanta.
4: Your Name.
3: És i molt romàntica.
6: Vaig entrar a l'altar amb la música del Old Name. Ja, Your Name.
2: I l'última, que és horrible, del d'aquest que ho fa tot, que és el Chico la Garza, que vaig veure que feies un vídeo.
6: Ai, sí, molt innecessària aquella pel·lícula. El Hayao Miyazaki, que va treure El Niño i la Garza, o El Noi i la Garza, no, perquè resulta que no és l'ocell. Bueno, da igual, una paranoia. No, gent recomanable, em sap molt de greu.
2: Horrible.
3: Ai, saps una pel·li que a mi em va agradar molt? La Doncella.
6: Ostres.
2: Però és dia de dibuixos, també?
3: No, és
6: maca, una mica drama, no?
3: Sí, m'encanta aquesta pel·lícula. La vaig veure també fa poc. És que jo, depèn del diumenge, si em pilla de ressaca, miro Crepúsculo i si no, doncs també puc mirar coses bones.
2: I podríem considerar The Ring la primera com asiàtica, no?
6: Clar, és que és l'origen. És l'original, The Ring, que va ser...
2: Que és la que fa por, de veritat.
6: Sí, sí, sí. Té molts noms, perquè com després van fer la versió americana i tot, va canviar el nom així, però sí, The Ring, Ringu, és la primera.
4: I com a... Com a un clàssic de pel·lícula asiàtica, El diari d'una geisha.
6: Sí.
4: Què opines? Perquè jo estic una mica, en plan, una pel·lícula que retrata algo tan d'allà, però tots parlen en anglès, tot tan americanitzat.
6: Sí, tornem a les mateixes, perquè segueixen americana realment, productora americana.
4: Total.
6: Sí,
4: jo vaig veure fa poc i dic, no és com la vaig veure de petit, vull dir, hi ha algo que em treu fora.
6: Clar, però s'agraeix, jo ho vaig agrair, sí? Perquè va ser una forma de realment apropar la cultura asiàtica, sobretot la clàssica japonesa d'aquella època amb les geishes i tot, a la cultura més occidental, així que ho agraeixo, jo això m'agrada. Sí.
2: I el tigre i la... No, com es diu aquella?
6: Com el tigre i dragón?
2: Sí.
6: O, no sé, no, jo estic no, ja...
2: Sí, el tigre i... El tigre i dragón, deu ser. Sí.
4: El tigre i la tigressa. Aquesta pel·li...
2: Però és igual, jo t'haig de dir que sóc molt fan de l'amigo Totoro, El viaje de Chihiro, al castillo ambulant, tot això m'encanta.
3: Les més mainstreams, Gerard.
6: Bueno, és que realment nosaltres vam créixer en la nostra època amb Disney i ara actualment els nens estan creixent amb aquestes pel·lícules. Són les seves pel·lícules Disney. Clar. És una passada.
2: És molt
3: guai. Molt això és guai, eh? Sí.
2: Menys la del Chico i la Garza, que no s'entén res.
6: Aquesta no,
2: i és horrible.
3: Sí. Jo recordo, ara que parlàvem d'anar al cine de petita i tal, tinc com un record molt viu de veure El Grinch. Mon pare roncant però amb muerte, i jo mega traumatitzada. No, ja he canviat de tema.
2: Sí.
3: Però sí, és com la meva pel·li del cine de petita. No sé.
2: Jo la meva pel·li de petita era El laberint.
4: El laberint aquest que noia que es perd, que és petita...
2: Sí, sí. Que surt el cantant.
4: Sí, el David Bowie.
2: David Bowie.
4: Sí. Aquella pel·lícula em va traumatitzar, eh?
2: Aquesta, mira-la, que tu
4: t'agradarà. Feia molta por. Jo som ja amb aquells monstruïtos que dius... Que quan te'n vas al llit, dius que, clar, tot va entorn a
2: aquesta... aquella pel·li.
3: Sí, abans no es mirava quan... Vull dir, les edats al cine... Tu podies entrar a veure qualsevol pel·li de petit.
6: Jo m'he traumatitzat veient El zorro.
3: És que no es miraven, tu entraves amb la cosa aquella que et posaves...
6: Sí, i ja està.
2: No. Jo em vaig traumatitzar amb la versió... No por.
3: Que
2: la zorra era.
6: Ai, senyor.
3: Fatal.
2: Bueno,
3: fatal.
2: Què et queda per dir?
3: Poca cosa més,
4: preguntes.
3: Poca cosa més, bueno. Pues
2: ja està bé, perquè ja hem d'anar cap al Walter.
3: Vinga, doncs endavant, endavant.
2: Sí, ho tens a punt, Walter?
4: Claro.
2: Pues vinga, anem a veure què ens porta el Walter. I tu què defenses, perdona?
4: Al cinema, totalment.
2: Pff, fatal. Anem-hi.
5: El Walter ho sap tot sobre el calaix desastre.
2: Bé, Doncs a veure, Walter, sóc tot orelles.
4: Bé, com us he comentat abans, experta en cinema, experta en disfrutar la cultura tal i com se'ns planteja, crec que és una falta de respecte, Gerard, que defensis el cinema a casa, perquè està molt bellícitament dit de que pues, hi ha gent que pues, per coses de la vida doncs no potser té l'accessibilitat de poder anar al cinema, no? Però anar al a veure una pel·lícula i no anar al cinema, quan pots anar al cinema, número 1,
2: Arranca!
4: Són molts anys de carrera, jo. O sigui, també t'haig de dir una cosa, es fa l'amic del diable, eh? També estic molt cansat dels crítics del cinema, perquè són molt... No, un moment. En plan, sí, però... Que cadascú faci el que vulgui. Vull dir, al final, si no té de gust, no té de gust. Però és cultura, aquesta cultura s'ha de pagar, vale?
3: Sí.
2: Però jo també pago a casa el Netflix.
4: No, pagues. Netflix no costa res. El Netflix està per la gent que no vol que hi hagi pel·lícules independents, que hi hagi el cine sociocultural que ens engloba i punt final.
2: T'haig de dir una cosa. Quan vinguis, avui vens a casa meva, veuràs com de grossa la tinc, la televisió. I veuràs que tinc una tele...
4: Estàs passant ganes a la casa teva, eh?
2: Tinc una tele enorme. I un sofà genial. És que diràs, aquí es veu millor. Aquí es veu millor.
3: I no t'has de demanar un crèdit per comprar crispetes, que això al cine passa.
2: Sí, sí, les de bossa de microones no estan malament.
4: Però tu poses la pel·lícula, no sé, digue'm una pel·lícula ràpid.
3: L'experta.
4: Ah, que fort, l'experta. Wall-E. Vale.
3: L'experta no era la pel·lícula, l'experta era que la digués ella.
4: Pues hi ha una pel·lícula.
3: Ah, sí?
4: La recomano.
3: Ah?
4: Sí.
2: De Wall-E?
3: De l'experta.
4: De l'experta.
2: Ah, vale. Ah.
4: No, Wall-E, no? Una balena. Tu la veus, la balena, amb aquesta tele tan grossa que dius que
6: té? No parlàvem d'aquesta, però... No,
2: Wall-E és el tio que va vestit de...
3: No, Wall-E és la màquina de Pixar, el robot.
6: És Willy.
2: Ah! Jo m'imaginava que hi havia una pel·li del tio que havies de trobar,
6: Wall-E. Estem parlant amb gent experta en cinema.
2: Saps?
3: Quants anys de carrera?
4: Vale. Tu, la balena... Tu a casa, encara que tinguis la de l'homogant, tu no veus una, tu, jo veus un peix. Allí, no.
2: No.
4: Sí,
2: tu vas, una balenota.
4: Tu vas al cinema i veus la balena amb dimensions reals. Tu veus la persona amb dimensions reals. Tu vas a casa i veus Playmobils. Allà a casa, els ninotens que es mouen. I ja et dic, sí, molta tele, però al final, la realitat quina és? Tu veus la pel·li al final a l'ordenador, inclús al mòbil, al sofà, aquell dia que tens la grip, que tens la ressaca, que va sortir de festa amb les sardanes, que t'agraden tant. Sí. Ja està bé, Gerard.
3: Ja està bé.
4: Vale?
2: Ja veuràs, quan vingui a casa i vegi la tele que tinc.
4: Vale. No, i això, pues, pues, què més coses? Pues, sí, en quant a l'aventura... L'aventura...

0: sense parar-se, sense aturar-se. Si no, no és una pel·lícula. Si no, són trossets disparatats que no... Aleshores,
1: estic d'acord, doncs prefereixo una pixar i no posar pausa.
0: Vale, però no ho fas. Tu, no, tu pares i te'n vas a pixar. Llavors, al cinema tens aquest risc, no? Pues és una aventura. Ostres, ara tinc gana. És que l'ésser humà ho vol tot en el moment donat. Estàs mirant una pel·li, t'esperes, i ja et menjaràs aquest Happy Meal amb un disfrute després d'haver vist els 400 gigantes del desierto que no comien chorizo. Pues ja te comeràs el chorizo quan terminen, però no pots anticipar el que no, pues la pel·lícula mereix, que és una mica la tranquil·litat de... No sé què n'opineu vosaltres.
2: Sí, sí, super d'acord.
0: Però està bé que parlem, perquè si...
3: Només per la teva passió, és que
1: no
3: estic a favor.
1: No respires. No podem ficar cullerada.
0: No, pues parlant de cullerada. Què rima amb cullerada?
1: Va... Què rima?
0: Però perquè quan parlo jo...
1: Què rima amb cullerada?
2: Perquè estàs embarassat, el volem escoltar.
0: Fins una pregunta, què rima amb cullerada? Eh?
2: No...
0: La...
3: Paellada.
1: La marmelada.
0: Mm...
1: La colerada.
2: L'entrada.
3: Espinaca.
0: No, l'afició. I direu, no rima l'afició. És que l'afició no és una cosa, no és de rimar.
1: Vale.
0: Vale? L'afició és algo que quan tu vas al cine, tu veus la gent plorant, veus la gent cridant, veus la gent emocionant-se. Tu estàs a casa, o sigui, tu estàs a casa, i l'únic que veus és la teva parella o el teu coixí o la teva tieta o amb qui visquis o amb qui no visquis, pues que roncant o
1: home, no et segueix aquí, és còmode poder-te quedar adormit a casa, que si et quedes adormit al cine és una merda,
3: i plorar tranquil·lament a llàgrima viva sense que ningú et jutgi i estigui mirant com plora aquesta.
1: Veus, mira, estàs fent quedar l'efecte contrari.
3: No, no.
1: M'encanta.
3: No.
1: Molt bé. No, i a més t'he de dir una cosa.
0: Però està bé plorar tots conjuntament,
3: sí,
0: també, no? Hi ha una cosa que... Vull dir, hi ha una cosa que em fa... Estar una casa ocupada.
1: Hi ha una cosa que em fa molta ràbia de que la gent aplaudeixi quan acaba una pel·li.
3: Durant o al final?
1: No, quan acabi.
3: És maquíssim.
1: Però què dius? Però una cosa al teatre, que... Però per què aplaudeixes al cine?
2: I quan...
1: Aquí no. Li estàs... Però si ningú del cine... No hi ha el senyor darrere la pantalla.
2: I ja
1: la
2: no
1: gent
2: quan,
1: no ho sap.
2: Ja no quan acaba. Ostres, quan ràpia. Vas a veure coses friqui, rotllo jo, quan van fer la nova de Star Wars, després sí. De no sé quant mil temps que no feien cap, la penya aplaudia durant la pel·li. Sí. Rotllo quan apareixien els personatges mítics, la gent...
3: Sí. Completament.
2: Sí, això
0: no
2: és guai.
0: Vull dir, no, bueno, és igual, el fet de compartir és algo que veig que no va lligat de la mà de la cultura amb els vostres pensaments, però no passa res, perquè aquí estic jo per redistribuir la vostra...
2: Però un moment, Walter, tu has vist... O sigui, jo no he viscut un sentiment tan maco com anar a veure La Joia de Batgial i cantar tots al cinema. No, no. Estic parlant en xinès, no? Us estic parlant. La Batgial ha fet un documentari. Ha fet un documental.
1: Ah, tothom fa documentals.
2: I vaig anar al cine a veure'l.
0: Ah, sí? I vas plorar? Vas cantar?
2: Vaig cantar, vaig plorar, va ser un...
0: M'ho crec.
2: Sí.
0: Però és que aquestes experiències... Va arribar. Hi ha tantes, és que no podria acabar. Tantes coses que hi ha al cinema que no fas quan vas a casa. Per començar, ja el primer moment, donat que tu estàs a casa, al final, la realitat és que tu no mires una pel·lícula i dius, avui acabo de sopar i vaig a veure Tarzan, no? Tu vols veure Tarzan, però acabes més de mitja hora, més de 40 minuts, més de 2 hores escollint quina pel·lícula vols mirar.
1: Això
0: i això és una pèrdua de temps.
1: Això és veritat.
0: És
1: aquí et dono la raó.
0: Que m'has donat la raó i aquesta raó suplementa qualsevol cosa que puguem parlar aquesta taula perquè...
3: Ja ha guanyat.
1: És veritat, jo em passo més estona buscant una pel·li que mirant la pel·li.
2: Això és així, sí.
0: Això és veritat. Arriba un punt que dius...
3: Això és perquè no em seguiu. Jo recomano moltes pel·lícules.
1: És veritat.
2: Super ben posada aquesta falca
1: aquí,
2: eh? Molt
1: bé, molt
2: bé. Sí, sí, sí.
1: Crispetes de lluna. Crispetes de lluna.
0: La va ficant. Sí.
1: Què? Algú més?
0: No, doncs pues això, bueno, volia ficar una frase més amb aquesta aparició de que he dit de la... Pues això, una pel·li que no tenies previst viure i la veus i el dia següent et despertes a Twitter dient que l'actriu ja s'ha mort perquè, clar, al final ja fas tardar tant. No sé, és una broma que no acaba de...
1: No, aquesta no m'ha entrat. Però bueno, no passa res, l'una de cada 10.
0: I sí, us dono la raó. A casa, tens el sofà, tens la manta, tens l'aire com tu vols, tens... Però el cine té màgia.
1: El cine
0: té màgia. És la diferència entre cuinar tu o que portin una pizza. La segona sempre
1: aquí
0: sap
1: m'has guanyat,
0: millor.
1: Eh?
0: La segona sempre... Així que ens veiem a la butaca o què? Espera, aquesta frase és el ChatGPT. Crispetes a la mà i que comenci l'espectacle.
1: I t'ha posat un emoticona i tot, no?
2: Ai.
1: No, molt bé.
2: M'encanta.

0: Bravo al ChatGPT.
1: Molt bé, molt bé.
0: Pedazo de guió que t'ha
2: fet. Bueno, Goret, estem sols, eh? Estem quedant sols. Anem a veure què has trobat a les xarxes i al final la resolució de la intel·ligència... De la, no sé parlar. De la intel·ligència artificial. Som-hi!
3: En Guerau ho sap tot sobre la marxa a la xarxa.
2: Aviam si et aixeques una mica que estem perdent aquí.
4: Doncs no. No, no, no.
2: No ho aixecaràs. Ja, no, ja m'ho dius.
4: Però bueno, sí, intentaré alguna cosa. De fet, he buscat com una a favor i una en contra.
2: Vale.
4: Perquè, bueno...
2: Em sembla bé.
4: Estava una mica així. Ja no diré els autors dels tuits, perquè bàsicament no m'he recordat de copiar-los i enganxar-los. Aleshores, bueno, són anònims avui.
2: Com que no ens escolta ningú, no s'enfadaran.
4: Exacte. Aquest m'ha agradat molt, que és el 1990, amb 7 euros, bueno, que eren pessetes, però està fet la conversió,
2: sí,
4: podies menjar-te un menú del dia, llegir el diari mentre et prenies un cafè i després anar al cinema amb la teva parella. Avui en dia, per fer exactament el mateix, necessites 40 euros, el
2: és
4: que
2: veritat.
4: Significa que els preus han pujat més d'un 450%.
2: És veritat, és molt car el cine.
0: És molt car.
2: 9 euros, 10 ja,
5: dimecres,
2: 11.
5: Dimecres, 4 euros.
2: Sí, va, dimecres. Dimecres tu, sí.
0: O tenir 65 anys o més.
2: Exacte, exacte. I unes crispetes... És caríssim, eh?
5: Un moment.
2: És molt car, eh?
0: Sí, jo me'n porto sempre.
2: Molt car, eh? Unes crispetes de cine són caríssimes, eh?
5: Però això ha sortit al final. Això no, tampoc era moda als anys 40. No? Les crispetes van sortir als anys 80.
2: Sí, home.
5: Que sí, que sí, es van sortir tard. No, les crispetes no neixen del cinema. És una cosa que es va fomentar després.
2: Però als anys 80 això ho tens contrastat?
5: Eh? Aquí ja vaig faltar classe.
2: Vale, vale. Què més?
4: No, que volia afegir que les crispetes estan a la mateixa secció que la tinta d'impressora, és igual
2: és
4: de car.
2: És veritat, tant... és veritat.
4: No, i després un tuit que és més aviat un recordatori perquè aneu al cinema, sobretot si teniu menuts, i si no, doncs també, que hi ha la pel·lícula Salvatges, que és una pel·lícula d'animació molt bona, que està doblatge en català a la gran pantalla, des de poc.
2: Molt bé.
0: De què va aquesta pel·li?
6: Em van convidar a la preestrena, és sobre...
2: Ja et conviden a la preestrena?
6: Una...
2: Escolta, perdona. Això de les crispetes de lluna, eh?
6: Molt interessant la pel·lícula. No és asiàtica, l'ha fet uns suecs, suís, suec.
5: Bona xocolata.
6: Algo així. Que va viatjar cap a l'illa de Borneo, una illa que està al... és...
5: nord.
6: Sud-est asiàtic.
2: Ah, vale.
6: I això, hi ha una nena que acaba descobrint doncs, que hi ha la selva que hi ha allà, s'està a punt d'anar a Norris perquè estan començant a talar arbres per plantar-hi arbres dels quals s'extrau l'oli de palma.
2: Molt salvatge.
6: I la pel·lícula està feta amb stop motion, una obra d'art, en sèrio, aneu-la a veure. És molt interessant, molt maca, per nens i adults.
0: Com es nota que t'han convidat a la preestrena, eh?
6: Sí.
2: Aquest era el tuit o no, Goret?
4: El tuit, bueno, el que ha dit ella, no, el tuit era el que jo abans. Godelsa és millor que el tuit, evidentment.
2: Ha millorat el tuit.
4: No,
2: molt bé, molt bé.
4: No, i com a últim dic que a mi també m'agrada casa, perquè com dius tu, jo també tinc vaig adquirir un televisor que es veu molt bé, és bastant gran, sobretot les pel·lícules d'animació, que encara flipo cada vegada que la poso, que realment es veu molt bé, i així puc fer pausa, anar al lavabo i tornar quan vulgui.
0: No, s'ha de fer això.
2: No, clar que la bufeta, tu ara que ja tens 30 aniràs veient que has d'anar més sovint al lavabo, i això de la pausa va molt bé. Ara que ja no...
7: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
8: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
9: Con la mano levantada.
10: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
2: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: T'agrada la festa? Escolta 7 de ràdio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibril·lador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: Ràdio 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Música. Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
4: alright. Esta es la radio. La radio.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Servei als límits de futur.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

niño. Ey, niño. Ey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

Niño. Hey, niño. Hey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

0: aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2 FM.
2: Aquí la música suena en color. The way that you're walking, the way that you're talking. Do you love us right away? Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.